vaig pel telegram, però m'hi vaig pel. Ja que no he preparat la nau, he tomat tan apa, que he dit allò.